la casa nueva de Azar, Sabitri, San Fernando, San Monsumir de Alcanz de Seixó, Aceptat, i seguir, l'hem de dir-vos i m'ho de cada dia al sistema de vinculació de la ciutat.

0: Vull tenir l'hemòcrita, qui està aquí la seva sala per a parlar-ho. Tinc l'àcrim i l'amor, tinc l'àcrim i el tio seco. Em vol tirar per una polibata.
1: Oh, home, tinc l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim. Vull dir que el prec perquè s'entrés tira per una taula de casa, va. Però vostè a una sala on té a ser i cap i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim i l'àcrim.
0: Com un cos de sol que parla de mi que hi fan i el pas que de mi que de la boca o la casa o que es mira a mi que hi fan, per la puta i va. Hembri, bada bati kadar, nara bati kadar, ya doğru bir öğrenci gatibisi kadar, gayr kanuni ve bitti anısasın girildi ka, dinleni yetari bu.
2: Yenik ne tak nabubitte bitti asınsa limitedo, radyo kurbala edin kasar kayma, zahit pazari sandes.

0: Equalizarista Pis. Consellers, secretari, bàsqueri, bon dia. Una sèrie suàstia se va anar per qui va tatar. Nàpid suàstia per qui va anar per qui va tatar. I una vera una cunyi suàstia se va a ser prema. Consellera, hospital, bàsqueri, màxim, per que dona una anul que no som.
1: Hospital, ja pot anar per més si va anar-ho.
0: Sóc i ser cantat, no per qual pot que ser ni gran ni mal, un tatat se va a un plata.
1: Per què tindran a aigües i d'aquí seran les faves de sumar? I se sentia que si ser doctor tatuarat, et, s'ha dit, com és jo, no serà un projecte d'esperitzar.
0: Per què aquí no s'ha de tal ningú s'ha de dir no tant de tal aquí no i si s'ha de tal que no l'ha de dir s'ha de dir.
1: Ja no l'haig que es va dir un paguiner no s'ha de ser que era fàcil tant a saber dirà bé el paràgui que si ho t'ha de dir t'ha de pensar que t'ha de dir que li va a cal de s'ha de dir.
0: No s'ha de ser que no dirà mi el cop vina a present fisioteràpia que t'ha de copiar teràpia per tal s'ha de fer un que s'ha de dir.
1: Dirà bé el cop subit en col·legui jo que s'ha de cantar l'empresa que va estar de dir. Passa la reina agrícola per moïda, anat barbàrica, a part d'accés un agrícola i ho s'ha dit baix quan és en població amb l'any dels patissots que com que va estar de dir. Com si ja es pot entrar i s'ha de passar i s'ha de passar i ara no sé què ho han fet així per aquí.
0: Sempre que no van sonyer tot així, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer, que s'ha de fer a la fe, tal, sonyer, sonyer

0: per dia. Una sèrie s'hòstia si va mal per ti patatat. Una altra s'hòstia per dia, no, no, ai, ti patatat. I ara m'ha donat una s'hòstia si va a ser prima. O seria escoltar el pas que li massa un patagon, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no serà molt objecte d'experiència.
0: Per què que no s'ha de tant ni un estratègia? No ha tant de tant, ha tingut vici seguit, no t'ha de tant si no has de vinçó.
1: I ara mai si es vol dir molt tant, no ha estat si aquí rajat, tant no s'ha de dir, mirant el que l'hagi tingut, que t'ha de tant i que pensa que l'ha de tant i que va a passar a vinçó.
0: No s'ha de tant, dirà mi el cop, mira el present, que jo t'ha de tant, que t'ha de tant, que t'ha de tant, que t'ha de tant, que t'ha de tant,
1: Dilani har ko subida ko lagi so vi se kunda en bura sko te vas ta ta ye ko sa ta sa he na gri ti ta magla ana bal balika ta pangra chesh na gri ko lai o sa ti bal ane sampurna se ma 10% chut ko be vas ta ta ye ko sa to si be as ta ta ra ni sa ka ma so ni ma sa so ni ra mo se chut ko ma sa si pa ti
0: Gràcies.